Pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, la bomba en tasca. Pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, la bomba en tasca. Pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, la bomba en tasca. Pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre.